0: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
1: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por hoy Gandía.
2: Hoy por hoy Gandía, Daniel Ardiv.
3: Educación pública y de cualidad. Educación pública y de cualidad.
4: Tena, huitena jornada de vaga educativa, molt bona vesprada, dimecres 20 de maig. I per cert, les festes patronals de Piles continuen en marxa. Avui és el dia gran dedicat al patró Sant Felip Neri. I des de primera hora del matí, veïns i veïnes estan celebrant-ho, com toca. Celia Julià se n'ha anat de bon matí per a no perdre's detall de la festa i, com no, per a contar-nos-ho. Anirem parlant amb ella en directe al llarg del programa per a que ens porte aquest ambient de festa. Per cert, no oblideu que acudirem durant tota la setmana i dilluns de la setmana que ve ho podreu veure tot en un programa especial en Telesafor. Així és que, companys, quan estigui a punt de Celia, en qualsevol moment, per a fer la primera connexió, ens aviseu. Anem avançant i avui, com dic, és la vuitena jornada de vaga educativa en tot el territori valencià. Ana Llopis, molt bona vesprada.
5: Bona vesprada, Dani. I continuen les reivindicacions. Este matí, a primera hora, unes 200 persones han protagonitzat una travessia reivindicativa amb dos ambients i dos recorreguts ben diferenciats. Uh-huh. Han sortit des de la barriada de Santa Anna, uns anaven en samarreta verda, que és l'habitual estos dies de les reivindicacions del professorat. A mi s'ambient més festiu i esos cris que acabem d'escoltar d'una educació pública de qualitat i en valencià. I altres han agafat un altre camí i anàvem en un ambient molt diferent. I és que una part de la marxa anava vestida de negre, Dani, simbolitzant un soterrament, el de l'educació pública. Ah,
4: bueno, fantàstic, el so de la dolçaina i tabal. Una coseta, ara seguim, perquè portes més testimonis d'este assumpte, però me diuen els companys que Celia ja té coses que contar-nos des de Piles, on, recordem, continuen de festa i avui amb el gran dia, no?, dedicat al seu patró Sant Felip Neri. Celia, molt bona vesprada.
6: Hola, Dani, molt bon dia. Doncs ens hem vingut fins a Piles,
4: sí,
6: perquè ja sabem que estan en festes, però entremig de, pues, de parcs aquàtics, també de jocs que ja veurem, molt tradicionals, han inaugurat el nou magatzem municipal i ens hem vingut directe a parlar amb ells. Acaba d'inaugurar-se este local on estic ara mateixa. És molt espaiós, ja veiem que hi ha material i darrere de mi tinc també una picaeta, perquè clar, tota inauguració ha de tindre un poquet de pica-pica. Bé, jo no conté res més perquè tinc ací al meu costat a l'alcaldessa de Piles, alcaldessa Cristina Fornet. Alcaldessa, molt bona vesprada.
7: Molt bona vesprada.
6: Enhorabona, primer que res, per esta inauguració del nou magatzem.
7: Moltes gràcies. És una tasca que hem pogut realitzar en esta legislatura. N'hi havia uns fons de l'anterior legislatura. N'hi havia un projecte molt ambiciós en l'anterior legislatura que es va licitar i no va, ninguna empresa va apostar per ell. Llavors vam tindre que fer, quan vam entrar nosaltres, un nou projecte, un projecte menys ambiciós però més realista. Vam tindre 5 empreses que van pujar per este projecte i al final, bueno, ja ho heu vist, és una realitat. Una realitat perquè fa que el nostre poble tinga una despesa menys, que abans estàvem en un lloc de lloguer, i aquesta despesa ara ja l'hem saldada. I estem en este lloc que al nostre poble ens ha costat 11.000 euros, tot i que la inversió ha sigut de 370.000 euros, la resta ha sigut d'aquells fons de la Diputació del 2021.
6: Alcaldessa, on està situat exactament este magatzem perquè vulgui vindre a veure'l?
7: A veure, este magatzem, com sabeu, és un lloc de treball, no? És el lloc de treball, avui per això teníem aquestes portes obertes, perquè tot el món poguera vindre a veure'l. Està situat al Camí Racó, al número 3, que està molt a prop d'un supermercat gran que sí tenim al poble, i està molt bé perquè l'accessibilitat és molt bona per als treballadors, tenen entrada i eixida, I res, i això, convida tota la ciutadania que, per almenys quan passe per fora, vega que el magatzem municipal per filles del nostre poble.
8: I a què es dedicarà exactament esta zona?
7: Així és el lloc de treball dels peons de l'Ajuntament, és el lloc on se reuneixen pel matí, on l'encarregat els diu quines són les tasques que han de desenvolupar durant el dia, és el lloc també on tenim l'acopio de material del nostre poble i en definitiva, això.
8: Pues moltíssimes gràcies, alcaldessa. Vostè ha dit que la Diputació de València també té molt a veure en este magatzem. Mm-hmm. Pues moltíssimes gràcies i anem a veure si algú de la Diputació ens pot parlar.
7: Així és, segur que sí.
8: Gràcies. Dani, ja ho hem escoltat. La veritat és que Diputació de València ha tingut també un paper fonamental i així tinc el diputat de Medi Ambient, Avelino Mascarell. Diputat, molt bona vesprada.
9: Molt bona vesprada i encantat de poder-vos saludar.
8: Escolta, ja és una realitat este magatzem de piles.
9: La veritat és que estem dins de les instal·lacions. Quan he entrat he vist que s'ha fet una gran inversió i que s'ha fet unes instal·lacions adequades i en les millors condicions possibles. La veritat és que veient l'edifici com ha quedat és una enveja que puguen, pues, bueno, tots els treballadors, no? La brigada municipal, pues, que tinguin un espai on poder portar les tasques. Això va en benefici de la població i crec que s'hi van a treballar de lo més a gust.
8: I Diputació va apostar per este magatzem i ha sigut gràcies també a l'aportació que ha pogut ser possible.
9: La veritat és que totes les inversions que fa la Diputació, les subvencions que aporta els ajuntaments, ens ajuden a poder portar avant totes les tasques i la veritat és que estem orgullosos, no?, de poder ajudar a tots els municipis.
8: Moltíssimes gràcies, diputat. Gràcies. Dani, rapidíssimament, anem a preguntar a una altra part fonamental d'este magatzem, que són els veïns i veïnes de Piles. Per ací, a veure si tenim per ací. Disculpen una pregunteta, vostès són veïnes de Piles? I què vos sembla este magatzem? Espera, que has d'anar...
4: A pillar la boca plena.
8: Clara, seria pica-pica i els tesoretes fa fam. Què li pareix a vostè este magatzem que té ara Piles?
10: Muy bien.
8: Tenia ganes de que tinguera un magatzem, Pilar?
10: Sí.
11: ¿La escuela?
10: Sí, sí, sí.
8: ¿La escuela?
11: Lo más importante es la escuela.
8: Muy bien. Y un magatzem también, ¿no?
10: También.
8: Pues muchísimas gracias y a seguir comiendo. Buen provecho, ¿eh? Dani, les deixem
4: sí,
8: menjar.
4: Sí, sí, per favor.
8: I res, esta és la primera parada que fem ací a Piles, en este nou magatzem municipal.
4: Bueno, deixa menjar les veïnes i pega't una picaeta també, però continua i anem parat al llarg del programa. Quan vulguis, ens demanes pas i ens contes. Anna, tu, nosaltres sí que estem en la boca buida.
5: Sí.
4: Parlàvem d'eixa marxa educativa d'este matí ací en Gandia.
5: Ai, sí, és Dani, i com comentava, s'ha realitzat una performance en la qual no faltava detall d'un soterrament, estava el taüt, fins i tot les planyíboles, que és el que en castellà coneguem com planyideres.
12: Molt malament, avui no és un dia.
13: Molt mal.
12: Ni avui, ni tota la setmana, ni la setmana passada. I ja portem anys, no són bons dies. S'està encarregant tot, l'educació, els serveis públics, ai, desgràcia.
4: Esta bona escenificació, la veritat.
5: Sí, sí, sí.
4: Això és cridar l'atenció.
5: Sí, després en Telesafor la gent ho pot veure, que anaven totes vestides de negre, en les seues, bueno, anaven molt, molt bé.
4: En el paper.
5: Mm-hmm. Bueno, porten 4 dies de negociacions. Sí. La conselleria es proposa una pujada de 200 euros de salari que es faria per trams des del pròxim curs fins al 2028, però encara no estan d'acord. Carlos Fuster és coordinador de les assemblees de docents de la Safor.
14: Vuitè de vaga i continuem. Les reivindicacions que tenim no han sigut ateses per la conselleria. Només han atès 2 reivindicacions d'una trentena de coses que demanem per al nostre alumnat i per a millorar les condicions laborals. I no tenim altra que continuar. I, per desgràcia, pues, estem d'enterro. Estem d'enterro per a una educació pública que està maltractada pels nostres governants. Hem de donar visibilitat. La conselleria intenta guanyar el relat, diguem que ens han pujat 200 euros, no són 200 euros, són 200 euros en brut en 2028. Ens deuen 500 euros d'equiparació salarial. No és que no és una pujada de sou, senzillament el que volem és recuperar el que vol tot ciutadà, que si puja l'IPC, pues que ens pugen el sou per no perdre ese poder adquisitiu, que és el que vol tot treballador. Estem demanant el mateix que els treballadors. I així...
5: I malgrat que és el 8è dia de vaga, els ànims continuen forts. Escoltem Elvira Banyuls i Marina Bordes, que són professores en el Tirant.
15: Sí, continuem reivindicant, la conselleria no ens fa cas i no podran en nosaltres. La veritat és que al 100%, la comunitat educativa està al 100%.
13: comunitat educativa, com diu Elvira, estem encara més engrescats perquè ens dona la impressió que no ens fan cas, que no els importa ni nosaltres ni el futur de tot el que suposa famílies, alumnat i professorat, i pense que estem fent una demostra d'unitat i que anem a per totes.
5: I fins a esta marxa, Dani, ha participat professorat fins i tot de la Marina. Escoltem un grup de professors d'un centre de Sàvia.
16: Jo que tenim ara molt més dura que fa uns anys. Bueno, depèn també, és que fa uns anys teníem menys ràtio i des de fa 2-3 anys la ràtio, l'alumnat està pujant. La infraestructura del centre, no tenim espai, no tenim biblioteca perquè la tenim que utilitzar per aula, no tenim, o sea, ni dutxes al gimnàs perquè estan utilitzant-se de magatzem, les plantilles no les substitueixen, hem estat sense ALIPT durant 3-4 mesos i sense especialistes, i així anar, pues, etc.
17: Hi ha goteres, no hi ha eixides d'emergències en molts centres, és una locura, cada vegada hi ha més necessitats de l'alumnat i no tenim per a cobrir-lo, no podem donar-li l'educació que necessiten, i el que estem fent que ens acostumem a cada vegada menys, i no passa res, sí que passa, és l'educació, és el futur de tots.
4: Bueno, són testimonis que s'ha replegat al llarg d'este matí. Per cert, jo crec que conforme van les coses tornarem a parlar de la vaga educativa i més després de, en aquest context de negociacions, Conselleria va i llança un ultimàtum. Fins a dimecres teniu per acceptar, és a dir, és un poc absurde, no? Si parlem de negociacions, donar un ultimàtum. Anna, una cosa, escolta este àudio.
18: Este brocatel, tejido en telar valenciano y que nosotros utilizamos para crear algunas piezas únicas para el día a día, anoche estuvo presente en el concierto de Laura Pausini en el Roig Arena de València.
4: És una veu del món de la moda, i clar, quan parlem de moda, i més si ja s'anomena Laura Pausini, que porta uns dissenys, es ve al Camp Milà, en París, pues sí. No. Este dissenyador és de Miramar, viu a Miramar. Anem a contar-ho en la segona part del programa, és curiós. Escolta, que tornes a eixir la carrera. On
5: sí,
4: vas?
5: Vaig a... T'ho diré, mira, he quedat unes persones, després de Ponte B, però t'hi dic alumnat i teatre.
4: Alumnat i teatre, fantàstic. Bueno, pues quan estigues al puesto i en les persones ja m'ho contes.
5: Vinga, fins ara.
4: Gràcies. Una cosa, si t'agrada, si vos agrada el solet i les altes temperatures, pues esta és la vostra setmana. La previsió, els meteoròlegs parlen de sol i més sol durant tota la setmana. Temperatura mínima més baixa esta nit a la comarca, en la Droba, en Barx, 10,6 graus, 12,2 han tingut el Pla de Corrals en Simat, i per contra, la mínima més alta, 17 graus i mig en Gandia i 10,3 en Oliva i Tavernes de la Valldigna. Les màximes avui, 26 graus en la majoria de localitats de la comarca. Demà pujaran entre 1 i 2 graus eixa màxima i podran arribar als 28. Vent del nord-est, esta vespada es girarà a vent de l'oest, i ara mateix a la centre de Gandia tenim un índex d'humitat relatiu en l'aire del 88% i el termòmetre marca 23,3 graus.

0: Les dos saques que Emek Sumat va ser la que se va a fusellar en juny de 1939 i l'últim afusellament que va venir a Obregandia que va ser el 31 d'octubre de 1940.
1: És un treball llarg i que necessita molta paciència el que esteu fent com a víctimes familiars de víctimes del franquisme, Núria.
0: Sí, a veure, jo a vegades que últimament estàvem ja un poquet desesperats, val? Perquè tot se dilata tant i el que demanem és pues, això, pues, més, que se facin les coses més a pressa, perquè tenim soles queden dos fills vius, n'hi haven quatre o cinc, si no recorde mal, i soles queden dos fills vius. Aleshores, clar, tenim ja 94 anys o 95, i bé, lo interessant seria que ells, que són els que més ho han patit, pogueren descansar, no?, en aquest alleujament psicològic que tenen. I en això estem. Ara queden encara la meitat de... Bueno, més del queden uns 40. N'hi ha menys de 63 víctimes en Gandia afusillades, més dos que van morir en la presó, i que sabíem. I soles hem exhumat 24. Aleshores queden 40. I claro, volen continuar, tenim el problema dels ninxos per damunt, que queda molta faena, és difícil, ja va comentar Alicia Izquierdo, va fer una crida, bueno, sí, perquè necessiten molts diners i a veure si el Ministeri ens tira una maneta en aquest aspecte i podem continuar. I això, no sé ja què més havies preguntat.
1: Molta tasca per davant, Núria. Estarem així per a continuar contant-ho. Com a presidenta de l'Associació de Víctimes del Franquisme de Gandia, gràcies una vegada més, Núria, per atendre'ns.
0: A vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat. Mira, ja s'ha passat esta matí en mi una familiar que sa mare viu, té 95 anys i porta des de menudeta lluitant per trobar-lo. I és una de les saques que s'han pogut exhumar. A veure si arribem a hora de fer-li l'ADN i que se l'emporta a casa.
1: Ese llistat el teniu publicat en algunes xarxes socials?
0: Esta vespre ho ja serem en l'Instagram, tenim un Instagram, i bé, el Levante ha fet difusió de la llista i també el periòdic d'ací de la Safor. I ho llançarem, pues, he demanat ajuda a la coordinadora del País Valencià de Memòria Democràtica i a l'Associació de Repúbliques de la Safor i bé, per les res, espero que per Facebook i per Instagram comencin a manejar-se.
1: Doncs bé, nosaltres també farem difusió perquè és un interès general. Núria, una fortíssima abraçada. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Adéu.

0: Seguim nosaltres, les 12 i 41 minuts. Bueno, i sí, me diuen que sí. Toca anar de nou en directe a Piles perquè Cèlia Julià seguís de festa amb els veïns i veïnes d'este dia dedicat al Sant Patró. Cèlia, endavant.
1: Hola, Dani. Pues mira, ara tinc en la meua mà
0: sí.
1: un canut.
0: Ah?
1: No sé si la gent, els oients, bueno, els espectadors de Teresaform estaran veient, però no sé si els oients de Radio Gandia sabran lo que és. Jo no ho explicaré, perquè tinc així al meu costat els experts. Ells són els guanyadors de l'any passat, perquè això és un concurs, és un joc, el joc del canut,
0: val.
1: I són els que van guanyar l'any passat. Com es diu vosaltres?
2: Daniel.
1: Daniel?
2: Vicente.
1: I així també tinc un guanyador del campionat d'estiu, no? Explica'ns això, que feu dos campionats.
2: Sí, hem agafat tanta popularitat en el joc que ja no podem fer-ho sols a festes i ja fem dos. Fem un a l'estiu, quan commemorem el Dia del Turista, i un al Festes Patronals, que és avui, Sant Felip Neri, fem el tradicional de les festes del poble.
1: Vale. Jo ara vos deixo el canut, perquè vosaltres sou els experts i m'expliqueu un poquet en què consisteix aquest joc.
2: Pues mira, és un joc que tracta de que fiquem, marquem, delimitem unes zones, marquem un redolí. Sent.
1: Ara estan marcant un redolí en una tissa en el piso, no?
2: Correcte.
1: Això per què és?
2: Per a delimitar el que és la zona on ubiquem el canut.
1: Val, i ara està posant el canut just enmig del cercle que han dibuixat en
2: correcte.
1: Tissa. I ara què es posa?
2: Ara, pues, una moneda que tradicionalment serien monedes antigues, 100 pessetes, però quan ja no en tenim, ja s'han perdut, pues fiquem un euro.
1: Damunt del canut.
2: Correcte.

0: I això per què? Per què?
1: Perquè això seria com aquell que diu el premi a obtindre.
0: Ah, vale.
1: La dificultat del joc sempre radica en que intentes aconseguir l'euro S. I de dues maneres. Sols n'hi ha dues maneres de jugar. La primera seria el que nosaltres diem tombar.
0: Vale.
1: Tombar seria que la moneda en la que juguem nosaltres, que sí que en tinc una per a si amagar...
0: Això també és un altre què, perquè la moneda és...
1: Les antigues de 50 pessetes que teníem.
0: I ha de ser eixa precís.
1: Sí, aquestes són les que juguem.
0: Vale. I ja què has de fer en eixa moneda?
1: El tema és, el principal és tombar. Vale. Ens fiquem una línia més o menys de 5 metres des del canut.
2: És la quilla verda ahí.
3: Correcte.
2: Més o menys.
0: Vale.
1: En la moneda el que fem és tirar e intentar que la nostra moneda colpeja el canut.
2: Tira.
1: Exemple.
0: Escolteu, perquè ara va a tirar el guanyador de l'any passat. A veure com ho fa. Redoble de tambors. Bueno, no li ha donat. No li ha donat. Es va deixar, la sort se la va deixar l'any passat.
2: Sí.
0: Com s'ho vau passar l'any passat?
1: Molt bé, com 12 anys.
0: I vosaltres jugueu habitualment a este joc del canut?
1: En festa a soles. Avui a soles.
0: I l'any passat vau guanyar?
1: L'any passat vam tindre sort, la veritat. Un poquet de sort, l'aire va tombar alguno, així, no? I ja està, i vau guanyar.
0: Va ser sort?
1: Sí, un poquet
0: perquè
1: sí.
0: Perquè no jugueu habitualment, no practiqueu antes ni res?
1: No.
0: Com?
2: La primera volta que jugava.
0: La primera volta que jugues, igual ja és el concurs. Això és la suerte del principiante.
2: Sí. Xina va ser aixina. No, la veritat és que va tombar la meva cunyà, ell va arrimar i jo vaig tirar el canut fora.
0: Bueno... Treballa en equip.
2: Sí.
0: Molt bé. I escolta'm...
2: La meva cunyada jugava amb una altra.
0: Ah! I entonces com va ser això?
2: I clar, perquè no planten cada volta el canut. O sigui, tu pots tombar, l'altre no arrimar, i el que ve darrere s'aprofita del que fa l'altre.
0: Ah, vale.
2: Ara, si té la feina mitja feta, doncs fer-la del tot és més fàcil.
0: Bueno, clar. Vau saber aprofitar la feina feta, això està molt bé, també. Sí. Escolta, m'ensenyes a tirar o què? Bueno, no sé si tu eres el millor per ensenyar-me a tirar, eh? Però em dóna la moneda de 50 pessetes, eh? 50 pessetes tinc ara en la meva mà. En això que es podia comprar?
1: En el seu moment podries anar segurament 7 vegades al cine, comprar-te 14 paquets de papes, plenar el depòsit del cotxe, la família a sopar, sí. Avui en dia, pues, ja és un record.
0: Avui en dia, ni papipes.
1: Ja no podem en l'euro, pues, imagina't en les 50 pessetes.
0: Bueno, pues la gastarem per tirar. Ara m'he de col·locar allà, no? Jo no vaig a fer-ho des de tan lluny, Xavi, i Dani, perquè, clar, tinc que separar-me 5 metres, però si em separe 5 metres, no li dóna.
4: No, a veure, 5 metres...
0: Jo em quedaré així, Jo em quedaré així més propet. A veure, va, espera.
4: A veure. Que
0: m'agarre el micro en una mà...
4: Va de bo.
0: Bueno.
4: Clar. Què ha passat?
0: La punteria, ho he fet fatal, Dani, ho he fet fatal. La veritat és que no és fàcil, eh? M'estan recolzant moralment, m'han dit que no és fàcil. Però bueno, jo em quedaré així un ratet més, practicant, ells m'ensenyen.
4: Perfecte.
0: I a veure si la sort del principiant m'ajuda a mi també, i ho guanyo jo un guany també.
4: Bueno, te deixem allà amb el canut, ja ens contes com si progressa adequadament. Gràcies, Celia. Bueno, deixem piles, però tornarem, perquè hi ha molta festa i n'hi ha molt de protagonista.
5: Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En Emove encontrarás asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96-289-8142 para concertar una cita o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Bellreguard. Búscanos en redes sociales.
6: El futuro no se explica, se conduce. Estrena el nuevo Hyundai Kona con un equipamiento que te dejará sin palabras. Solo durante este mes, llévatelo por 23.990 euros. La innovación te espera en Hyundai Auto Almenar, tus concesionarios de confianza en Gandía y Denia. Ven, pruébalo y estrena tu Kona hoy mismo por tan solo 23.990 euros.
7: Escola de Música del Grau. ¿Vols aprendre música? Obrim termini d'inscripció per a les proves d'accés i matrícules. Informació a escolamusicagrau.com.
8: ¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
9: Yes, of course.
8: ¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
9: Yes.
8: ¿Y la versión eléctrica por la misma cuota? Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
3: Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en alcodarmotors.com.
9: El carburante sube. ¿Y tú? ¿Sigues pagando de más? Ahora es tu momento. Del 11 al 31 de mayo llega el cambio con Omoda y Yaecu. Híbridos, híbridos enchufables y eléctricos con hasta 10.300 euros de descuento. Más tecnología, más ahorro, más futuro. No lo pienses. Conduce el cambio.
10: Elige Moy Motor en Gandía, Denia y Xàtiva.
11: Ahora sin cocinar, puedes comer sano cuando y donde quieras.
12: La fideuá, tan querida en la cocina de Gandía, también la tienes en Cafuster. La hacemos con los mejores ingredientes y dando nuestro toque a la receta tradicional, con siestaguera feta en casa.
11: Cafuster, en calle San Francisco de Borja 83. Y también en la web cafuster.com. Con Cafuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos y a comer.
13: Ambra Llibres, una temporada carregada de emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
4: Bueno, ja sé a on anava a Anna Llopis, perquè els companys me diuen que ja ha arribat ara mateix al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València en la platja. Anna, m'havies dit que la cosa anava de teatre i alumnes. Conta.
14: Així és, Dani. Ens hem colat en l'assaig general del grup de teatre Polímono del campus de Gandia, perquè avui estan d'estrena. I estic amb els directores de l'obra, en Carla i Candela. Buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes.
16: Hola, buenas.
14: Bueno, ¿qué vamos a ver esta tarde?
15: Pues esta tarde tenemos el estreno de nuestra obra convencional que llevamos preparando desde octubre, que es una adaptación teatral del Club de los Poetas Muertos.
14: Y es una obra que está representada y elaborada sola por alumnos, ¿verdad?
16: Sí, exacto. O sea, pertenecemos al grupo Polímono, que es el grupo de teatro de aquí de la Universidad Politécnica de Valencia, y es un grupo formado solo por alumnos, y las producciones son por y para alumnos, desde las direcciones, producciones, técnicos, los actores, el vestuario, el arte, todo es creado por alumnos para mostrarlo aquí en el aula magna de nuestra universidad.
14: ¿Cuánta gente participa?
15: Pues en nuestra obra solo somos 35, pero a nivel de todo Polímono llegamos hasta las 70 personas, incluyendo improvisación, incluyendo la obra musical.
14: Dani, pues per a que vegues tot el que comporta esta obra, anem a fer un recorregut, perquè anem per les bambalines del teatre. Veiem així al nostre costat que tinc, qui són ells?
16: Pues mira, ellos son los actores de la obra, están aquí preparados para en el ensayo técnico ir saliendo de vez en cuando para que las luces, el sonido y todo vaya siendo acorde a las entradas, y estamos eso de ensayo técnico con ellos preparados para darlo todo esta tarde.
14: Y tenemos así a Adrià, que es el protagonista, ¿no?
17: Sí, supongo.
14: El profesor Keating.
17: El profesor Keating, sí.
14: Bueno, ¿cómo van esos nervios?
17: Pues honestamente no tengo. Creo que hemos ensayado muy bien, hemos ensayado mucho, así que lo tengo todo muy cuadrado, sé lo que quiero hacer. He pillado también el personaje que quiero hacer, así que tengo solo ganas, la verdad.
14: ¿Habías hecho teatro antes?
17: Sí, yo desde que llegué a la uni empecé a hacer teatro, empecé desde primero, ahora estoy en tercero, y los 3 años iba haciendo teatro y me encanta, me gusta mucho.
14: ¿Estás descubriendo ahí una vocación?
17: Pues sí, y la descubrí aquí nada más llegar y me enamoré del mundo del teatro, y al acabar mi primera función dije, wow, esto es maravilloso, tengo que seguir.
14: Pues que vaya muy bien.
17: Muchas gracias.
14: Bueno, Candela, Carla, continuem el nostre recorregut i veig que per així tenim tot el vestuari de l'obra. Com l'heu fet?
15: Bueno, aquí tenemos también a nuestra encargada de vestuario, que es Naira Grau, que se ha encargado de elegir, arreglar y, bueno, algunas prendas, confeccionarlas. Y pues esto es nuestro burro.
14: Pues Naira, cuéntanos cómo lo has hecho.
18: Pues he empezado con un proceso de estudiar un poco el concepto de la obra y estudiar también los personajes, psicología, forma de ser, también estudiar un poco el estilo y pues bueno, con mi compañera Elena hemos construido todo el vestuario y pues eso.
14: ¿Y algunas piezas y todo las habéis confeccionado vosotras?
18: Sí, hemos reciclado prendas de la obra del año pasado que fueron hechas a mano desde cero y algunas prendas sí son pues de mercadillos y tal, y luego arregladas según la talla del actor.
14: Sí. Muy bien, pues gracias. Continuamos el nostre recorregut, Dani, perquè a banda de vestuari, què més trobem en esta obra?
15: Pues aquí delante tenemos la mesa del atrezzo, que es todo aquello que llevan los actores en escena. Lo tenemos organizado desde el acto 1 hasta el acto 3 de la obra para que todo esté en su sitio y todos cuando entren por este pasillo sepan qué deben coger antes de entrar a escena. Aquí está todo mostrado.
14: Es muy importante, ¿verdad?, este orden para el momento de la presentación.
16: De hecho, tenemos aquí unos papeles que nos ha creado Elena para tenerlo todo organizado, exactamente cuándo tenemos que tener qué, el nombre de cada escena, quién tiene que salir, qué material se tiene que sacar y nada, eso es. Salen por aquí, cogen el material, se lo prevenimos nosotras, maleta, tal, y salen y luego vuelven y lo dejan en su sitio, todo organizadito para que cada uno tenga lo que tiene que tener.
15: Y para que no se pierda nada entre escenas.
14: Clar, això és molt important, que tot estigui molt organitzat a l'hora de decidir, i aquí trobem així.
19: Actriz.
14: Una de les actrius. Què paper?
19: Això que el professor Hager, el senyor Danbury i també el senyor Murray.
14: Tres papers tens? Tres. Difícil, no?, d'aprendre.
19: No, no tant, però sí que canviar de personalitat cada dos escenes. Mm.
14: Havies fet abans teatre?
19: Sí, tota la vida.
14: Tota la vida. Aleshores, quan vas arribar al campus, vas dir, jo continuo.
19: Sí, sí.
14: Tenies clar.
19: Molt clar.
14: I Dani, continuem perquè anem a clavar ja en l'escenari on estan assajant els... Bueno, ara mateix s'ha quedat buit. Trobem així algunes xiques que esteu fent.
20: Som les xiques del Departament de Arte.
21: Estem fent canvis d'escenari entre escenes.
14: El canvi d'escenari entre escena a escena, que
15: sí,
14: clar.
15: Ellas son el departamento de arte que se encarga de, bueno, ahora justo acabamos de acabar el acto 1, pues de mover la escenografía de una escena a otra. Y también han construido prácticamente casi toda la escenografía desde cero.
14: Som, com veiem, un equip molt gran, molta feina, perquè és el que estàvem comentant, que hi ha molta gent que s'encarrega un de vestuari, altre de l'escenari. Se porteu bé?
16: Sí, sí, cada persona que tiene que hacer su trabajo lo está haciendo increíble y se nota mucho como las ganas que hay en general de esta tarde y las ganas de que la gente lo venga a ver y lo disfrute tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Aquí veis que en cada cambio de escena pues todos ponen todo lo que tienen, las de arte colocan las cosas, los actores también meten los props que más pequeños puedan meter para facilitar el trabajo a las de arte, todos estamos como poniendo de nuestra parte para que este proyecto salga adelante.
14: Bueno, pues Carla, Candela, vos desitgem tota la sort del món. Recordem l'hora de la representació i que està oberta al públic, veritat?
15: Sí, és a les 5:30 en el aula magna del campus de Gandia, entrada libre hasta completar aforo. Así que quien quiera pasarse está totalmente invitado, que no le va a decepcionar.
14: Que vaig a molt, molt bé. Dani,
4: sí.
14: Me quedé mirant un poquet.
4: Perfecte.
14: Més este assaig general, que estan ja l'alumnat damunt de l'escenari, que segur que és perfecta esta obra.
4: Bueno, disfruta, però no oblides que la idea és obrir l'agenda sociocultural cap al final del programa, però bueno, el teatre, cultura en majúscules. Repleguem missatges de a qui corresponda. ...962-961-031... telefonar o enviar un WhatsApp. Correu electrònic corresponda @radiogandia.net. Missatge amb foto. Urge. En la calle Llevador del Grau de Gandia tenemos ratas enormes durante el día y por la noche, con más ejemplares paseándose a sus anchas. Rogamos que fumiguen y pongan remedio a estas plagas, y más ahora que la basura abunda durante el verano. A quien corresponda, gracias. Un altre missatge. Este vehículo está aparcado desde enero sin moverlo en ningún momento en calle Marquesa Jura Real número 11. Se ha pasado recado a la policía local, a la nacional, por si ese coche fuese robado o tuviese alguna incidencia. Y no se ha movido ni han dado ninguna explicación, ya que no es normal estar unos 5 meses un vehículo inmovilizado. Y con la necesidad de aparcamiento que hay por esa zona, una zona de aparcamiento es mucho. Gracias. Més missatges. A qui corresponga, voldria comunicar de manera anònima una situació preocupant. Aquest any no han tallat les herbes i, en conseqüència, està ple de garrapates i puces que hi ha actualment en diverses zones de Gandia, especialment als jardins, camins i per la zona del Raval. Cada vegada que passeja la meua gossa per aquestes zones torna plena de garrapates, inclús portant collar, antigarrapates, vacunes i pastilles. A més, jo mateixa ja n'he agafat diverses vegades i he tingut que medicar-me, cosa que resulta molt desagradable i preocupant per a la salut tant dels animals com de les persones. Per favor, que es prenguin mesures, fumigació, control de plagues, el més pronte possible. Tenim alguns missatges de telèfon. Escolta'm un d'ells.
1: Sí, bona nit. Mire, li crida per lo següent. Tots els dissabtes en la nit i els de la nit a les 9, a les 11, una cosa dins, 11 i mitja, i els diumenges per l'estat, a partir de les 6, en la placeta del Beato, on està prohibit jugar a baló, n'hi ha uns partits de xicons, xiquets, de partir de 9 a 12 anys, més o menys. Crides a la policia, diuen que enviaran a la patrulla, no l'envien, crides, no contesten, també moltes vegades, i bueno, simplement és dir això, sí, que, o que vinga una patrulla de la policia que posa pit al final del partit, o bé que l'Ajuntament es preocupi de posar el campeig en els parcs que on siga perquè els xiquets puguen jugar, que també tenen dret. Simplement és això, m'entén? Però, vamos, que en el veïnat estem ja cansats de dir-ho. Entre setmana ja aguantem els xiquets com en el col·legi a tots, que bé, tots han sigut xiquets i volen que juguen hasta allà a les 7 o les 8 de l'estat, però, vamos, ara de nit i demà, al diumenge, per estar que facin els partits que fan contra la porta del Beato i contra una cotxera, no em pareix correcte. Vinga, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vostè i queda feta la crida divendres, després demà, respostes. La una de la vesprada, ja sabem, butlletí informatiu de la cadena SER, actualitat nacional i internacional, i els esperen 8 minuts.
2: És la una, mediodia, en Canàries. Alberto Núñez Feijóo acaba de apelar a los socios del gobierno para que muevan ficha y dejen caer, ha dicho, al Ejecutivo. Esto después de que el líder del Partido Popular se haya abierto al debate de la moción de censura si se complica la situación de Pedro Sánchez tras la imputación de Zapatero. Julia Molina, buenas tardes.
22: Buenas tardes. El líder de la oposición le ha lanzado una pregunta a los socios. ¿Qué más les hace falta para tomar la decisión de dejar a Sánchez solo?
23: Los mismos socios que sacaron del gobierno al Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno. Si esto es así, es evidente que puede haber un cambio de gobierno en España.
22: Es él quien tiene la llave de la posible moción de censura y aunque no la descarta, el PP prefiere esperar. Están convencidos de que la situación se le va a ir complicando todavía más al gobierno. Por ahora, Feijóo se limita a poner el foco sobre los socios. Sostiene que tienen que ser ellos quienes muevan ficha y demuestren que están dispuestos a conformar una alternativa.
2: Mientras, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, ha defendido tanto la presunción de inocencia de Zapatero como la de los jueces, ha dicho. Y a diferencia de lo que ha defendido Pedro Sánchez esta mañana en el Congreso, ha pedido no defender al expresidente argumentando sus logros como político.
24: A quienes tienen furor en la defensa del presidente Zapatero, furor frente a la defensa serena que creo que hay que tener, quienes tienen ese furor agresivo en la defensa, les puedo pedir también y les pido que no utilicen ni la gestión ni los logros de gestión y menos aún los ideales como justificación para poder delinquir.
2: Del exterior, un primer grupo de activistas de la flotilla que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza y que han sido detenidos por el ejército hebreo ya están en el puerto de Ashdod, en Israel, donde se va a determinar si son deportados. Sara Aranda, buenas tardes.
25: Los activistas están detenidos en ese puerto israelí y se desconoce en qué condiciones se encuentran. Los organizadores de la flotilla Global Summit han asegurado en un comunicado que van a ser trasladados a la prisión de Ketziot, al sur de Israel, y que solo entonces podrán comunicarse con ellos. La organización de Derechos Humanos Adalá denuncia que han sido secuestrados por la fuerza en aguas internacionales y trasladados en contra de su voluntad. Es solo un primer grupo. Está previsto que más activistas lleguen al puerto israelí en las próximas horas. Los organizadores aseguran que estos actos son una extensión directa de las políticas israelíes de castigo colectivo y hambruna contra los palestinos en Gaza.
2: La subida de los precios turísticos en España sigue adelantando las reservas y está reduciendo la duración de las escapadas. Edu Hernández.
0: Si la subida de precios continuada en el sector turístico mantiene una tendencia que se arrastra, de hecho, desde el año pasado y que sirve para encontrar viajes más baratos. Hablamos de las reservas anticipadas. Según datos de Wynabox, la antelación para comprar viajes este verano es de 9 semanas, cifra muy similar a la del 2025. Hace 2 años esa antelación para verano estaba en poco más de 5 semanas y hace 3 años eran unas 4 semanas. En cuanto a las escapadas, la plataforma asegura que esta vez va van a ser más cortas, la mitad de ellas de como mucho 2 noches.
2: Deportes, Sonia Luz, muy buenas.
3: ¿Qué tal? Muy buenas. Empezamos con el Real Madrid porque acaba de comparecer en un foro económico Enrique Riquelme y se ha referido a las elecciones a la presidencia del Club Blanco. Cuéntanos, Santo Meana, muy buenas.
5: ¿Qué tal? Ha dicho en el foro económico de expansión que siente la obligación ética y moral de presentarse para que los socios del Madrid puedan ver diferentes ideas de modelo de club. Desliza que el modelo del Madrid democrático no es el mejor porque le deja poco tiempo para presentarse y anuncia que piensa apurar el plazo hasta el sábado para ver si a él y a su equipo les merece la pena presentarse a esta convocatoria.
6: Estamos trabajando 24/7, me van a echar de casa como siga así, ver si podemos llegar a proponer algo ilusionante. Vamos, si no se gana, al menos que cojan alguna de estas ideas para mejorar la calidad del Real Madrid, la calidad del socio, y es nuestra opinión, no tiene por qué ser la opinión de todos. Lo que te digo, no te voy a decir si hoy voy porque no lo sé. Estamos trabajando, tenemos 5 días, pues trabajaremos de aquí hasta el sábado en preparar el mejor proyecto. Había cosas que veníamos del pasado, que íbamos trabajando, y trataremos, si vamos, que me encantaría, pero si vamos, será bajo una decisión ilusionante.
3: Pues veremos si se presenta o no finalmente Enrique Riquelme. El sábado termina el plazo para presentar candidatura a las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Mientras, hoy se decide el primer título de clubes a nivel continental. Se juega la final de la Europa League entre el Friburgo y el Aston Villa, que dirige el español Unai Emery. En cuanto a los clubes españoles, el sábado final de la Champions femenina con el Barça. El miércoles que viene la final de la Conference League con el Rayo, que esta mañana celebra Día de Atención a Medios. Y en baloncesto, tanto Real Madrid como Valencia Basket viajan hoy a Atenas. El viernes, duelo español en la semifinal de la Euroliga.
7: Se parece tanto a Juan.
8: ¿A quién te das un aire? ¿Sabes parar y coger aire? ¿O vives sin respiro?
26: Me falta el aire.
8: ¿Odias el aire acondicionado pero no puedes vivir sin él? ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste de aires? ¿Notas cuando el ambiente está cargado?
27: Necesito las mejores zapatillas de baloncesto que jamás se hayan fabricado.
28: ¿Quién es el jugador?
27: Michael Jordan.
8: ¿Soñabas con tener un Air Jordan?
29: Mi sueño era tener unos Nikes de los Jordan que en la caja dicen Flight.
30: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
8: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro aire en la SER.
30: El faro con Mara Torres, Cadena SER.
2: De momento es todo. Sigue la información en la SER a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
30: Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER, Comunidad Valenciana.
31: La Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana lanza un ciclo de FP para estudiantes especializados en el manejo de palas cargadoras, camiones y todo tipo de maquinaria móvil. Inscríbete hasta el 28 de mayo al 635-191-361.
32: ¿Están tus hijos listos para el final de curso? Asegura su éxito con una revisión visual. No dejes que su vista les frene. Acude a tu óptico optometrista y aprovecha ya los 100 euros de ayuda del Plan Veo en gafas y lentillas niños y adolescentes. Es un mensaje del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana.
33: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
34: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
35: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
30: Por hoy Gandía, Daniel Ardiv.
4: Y ya estén preparados y preparades para reprendre este Hoy por hoy Gandía, fins a les 14 hores, y ella rápida, ha anat corrents al campus, ha tornat así al campus, Anna Llopis, no ha pillat gens de trànsit, perquè si no, no arribes.
36: Gens de tràfic, no.
1: Ademaya,
4: bueno,
1: tienes titulars de la jornada.
4: Titulars, tu has dit, anem en el cabet a la faena. Titulars que passen, per exemple, són diversos assumptes. En este dimecres 20 parlem d'una concessió per a privatitzar els tres aparcaments municipals en Gandia, Anna.
1: Ai, sí, s'ha presentat esta matí en l'Ajuntament de Gandia, ha fet una roda de premsa Salvador Gregori per anunciar esta nova concessió. Una empresa s'encarregarà de la gestió dels tres aparcaments municipals, el del Serpis, el del Prado i la República Argentina, per 10 milions d'euros que demanarà l'empresa en concepte de cànon anticipat. El consistori posa així punt i final a una situació anòmala de ser el gestor directe de dos pàrquings, a més d'acabar en el forat econòmic, diuen, de quasi 1 milió d'euros, al que obliguen els reequilibris financers per a la gestió deficitària del pàrquing de la República Argentina. Rescatar l'aparcament de República Argentina costarà 11,2 milions d'euros i estarà vist per acabar de pagar les obres que aquesta infraestructura fins al 2050 costaria a l'Ajuntament quasi 28 milions d'euros. Aixina que s'estalvien 15 milions d'euros. Salvador Gregori és el regidor d'Hisenda de Gandia.
9: Sabeu el total de reequilibris fins al 2050 en valor nominal? Valor nominal vol dir tenint en compte la inflació. Tindrien que pagar d'ací fins al 2050 quasi 40 milions d'euros. Tindria que desembolsar l'Ajuntament de Gandia fins al 2050 en els reequilibris del pàrquing de la República Argentina. Eixos quasi 40 milions d'euros a valor d'avui en un IPC de 2,5% serien 27,7 milions d'euros.
1: I sobre aquest assumpte s'han pronunciat també des del Partit Popular. Víctor Soler diu que és una operació en falta de transparència.
10: ¿Porque son adictos a los cánones anticipados? Pues yo creo que este es el motivo. El canon anticipado, además, por mucho que les hayan contado, no está afectado. Es decir, no es finalista. Es dinero que va a entrar a la caja única y que el gobierno municipal va a poder gastar en lo que quiera, en lo que considere. No tiene una obligación legal, como así ha quedado constatado en la comisión a preguntas de mi grupo municipal, para que vaya afectado ni a la recuperación de un aparcamiento como la República, ni para acabar en este caso la urbanización Sancho Llop. Es dinero que entra en caja única y que el gobierno municipal va a poder gastarse en lo que quiera.
4: Y un día más, Ana, succés.
1: Un succés que publica el diari Les Províncies i que crida l'atenció perquè diu que la Policia Nacional ha detès a un home de 34 anys en la localitat vizcaïna de Musquiz, i després de descobrir que aquesta persona havia comprat a Gandia diversos productes químics utilitzats per a la fabricació d'explosius caseus.
4: Uh-huh.
1: Per exemple, els agents de la Brigada de la Policia Nacional d'Informació es van incautar quilograms de cloratos, nitratos, pólvora, tots això són substàncies que poden fer explosius i aquesta persona les havia comprat així a Gandia.
4: La veritat són assumptes que criden l'atenció. Algunes qüestions de l'actualitat d'avui, Anna, ho deixem, i ja no tens alguna eixida, no? Perquè
1: no,
4: me sap mal, perquè
1: aniràs
4: en la llengua fora, tant de córrer per arribar a temps. A l'agenda tranquil·leta en aire, no?
1: Perfecte, sí.
4: Molt bé, gràcies.
1: Fins ara.
4: Fins ara, Anna. Ha coincidit en este context de vaga educativa, l'última investigació presentada des de la Càtedra de Pensament Territorial Joan Noguera de la Universitat de València sobre les necessitats formatives actuals i quins estudis demanden els joves de la comarca. Els ho contem després de la publicitat.
30: Hoy por hoy Gandía. Daniel Ardín. Vestun ya está en la Safor. ¿Dónde? En Bimotors, Grupo Peigar, de la mano de Kangoo. Descubre la excelencia automotriz de los nuevos modelos Vestun. Potencia, diseño y tecnología de última generación en cada modelo por solo 23.990 euros. Equipados con sistemas de seguridad avanzados, comodidades premium y 5 años de garantía. Grupo Peigar, conduce tu vida. Bimotors, Avenida de Alicante 124, Beideguar.
11: Aquamarina Port Comfort sigue con su cocina abierta todo el día. Un salón climatizado con ambiente familiar, buena comida y la cerveza más fría.
12: Podrás disfrutar de las tardes de fútbol en pantalla grande con una de nuestras hamburguesas gourmet.
11: Y si lo que buscas es una terraza mirando al Mediterráneo con un desayuno saludable o al mediodía un aperitivo y terminar con un arroz o una buena fideuá de Gandía, estás en el mejor sitio. Restaurante Acuamarina Port. Disfrútanos todo el año desde las 8:30. Paseo Neptuno 25, Playa de Gandía.
13: Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
14: Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
13: Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
15: Citroën. Alcodar Motors. Tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía. Y en www.alcodarmotors.com.
16: El carburante sube. ¿Y tú? ¿Sigues pagando de más? Ahora es tu momento. Del 11 al 31 de mayo llega el cambio con Omoda y Yaecu. Híbridos, híbridos enchufables y eléctricos con hasta 10.300 euros de descuento. Más tecnología, más ahorro, más futuro. No lo pienses. Conduce el cambio.
17: Elige Moy Motor en Gandía, Denia y Xàtiva.
4: Això comentava fa un parell de minutets abans de la publicitat. Anem a centrar-nos en aquesta investigació realitzada per la Universitat de València a través de la Càtedra de Pensament Territorial Joan Noguera sobre aquestes necessitats formatives de la comarca. M'acompanya el professor i director d'aquesta investigació, Adrián Ferrandis. Què tal? Molt bona vesprada.
18: Hola, molt bona vesprada a tots i totes.
4: Bueno, ha sigut una casualitat, imagine, en aquest context de vaga educativa, precisament perquè són moltes línies de treball de la càtedra, parlar del context educatiu. Bueno, exactament aquest estudi de necessitats formatives, què és exactament i l'objectiu de treballar-lo?
18: Sí, molt bé. Bueno, evidentment ha sigut una casualitat perquè, com pots supondre, és un estudi que se fa durant diversos mesos, no s'ha fet de repent, i el plantejament inicial ja va partir de fa uns mesos, i la idea principal és intentar conèixer quina és la realitat, no? Diguem, a l'hora de necessitats educatives de la comarca i el seu àmbit d'influència de la ciutat de Gandia, per a saber un poc realment què cursen els estudiants del nostre àmbit territorial i quina seria la seva demanda futurible per a intentar equilibrar aquesta oferta i demanda i que puguem donar resposta a totes aquestes necessitats formatives que tenen els estudiants, no?, del nostre territori, de Gandia i els seus voltants, la comarca de la Safor i un poc més també comarques dels seus alrededors.
4: Ese és el motiu, no?, el leitmotiv, que de l'inici anem un poc cap a l'altre extrem per parlar de conclusió. Després d'analitzar aquestes dades, com dius, de Gandia, clar, i de la seva àrea d'influència.
18: Sí, vam pensar que era molt important definir l'àrea d'influència. Els estudis universitaris superiors és una cosa que transcendeix el que són les ciutats i les comarques, i per tant era important definir bé aquesta àrea d'influència, diguem, funcional, que podria ser la comarca de la Safor, però com bé sabeu va un poc més enllà, cap a l'interior i cap al sur i un poc cap al nord, i per tant vam definir una àrea d'influència més gran en la que identifiquem els estudiants de la Universitat de València, cal destacar-ho, que són de tots aquests municipis, per saber un poc el seu volum, a quin tipus d'estudis cursen i quines àrees d'especialització tenen, tant a nivell de graus, de màsters, com també de programes de doctorat.
4: Ah, educació, salut, ciències socials són les àrees més demandades per als joves de la Safor. Esa tendència, no sé, per què cregueu que es dona?
18: Bueno, està un poc en línia de les estructures socials actuals vinculades a les diferents activitats econòmiques i a temes rellevants com és la salut, no?, i qüestions de caràcter social, i també un poc en la línia del que la Universitat de València també és experta, no?, o té uns graus que són referents a nivell nacional i internacional, i tot això, diguem que són diversos els factors, però efectivament, com dius, s'observa un interès important en les ciències de la salut, medicina i infermeria especialment, en l'àmbit de les ciències socials i jurídiques, en dret i en administració i direcció d'empreses, i en la part més també de qüestions vinculades a altres estudis, també les ciències més pures, que diguem, però un poc menys, no? Un poc menys.
4: N'hi ha altres àrees, ara anirem. Sí, sí. Però que quede clar que quan sempre fem aquestes xerraetes, no?, al voltant de la càtedra que porta el nom de Joan Noguera de la Universitat de València, sí, en Gandia, parlem d'aspectes generals, però n'hi ha dades concretes, n'hi ha percentatges, que es fila molt prim. Jo no sé si entre totes les dades hi ha algun aspecte que vos ha sorprès durant la investigació.
18: Bueno, n'hi ha una dada que és prou significativa i que cal parar-li la seva atenció, i és que el volum d'estudiants que cursen a la Universitat de València en els últims 6 anys, la seva evolució és, diguem, negativa. És a reduir-se el volum d'estudiants. Mm-hmm. És una qüestió que jo penso que cal parar-li atenció, pot indicar diverses qüestions, no? Diguem, un poc desajust entre l'oferta i la demanda, també competitivitat entre altres tipus de formació, tant de formació superior professional com també a nivell de noves titulacions de grau, formació en línia, que també està molt de moda, i també l'apertura de més oferta diguem, de l'àmbit privat, que tot sí. Això te fa obrir, no?, l'espectre, junt a altres factors que poden ser la necessitat de desplaçar-te cap a València, l'empitjorament un poc del transport, de la mobilitat, per les qüestions de rodalies, també l'alt preu, no?, que cal pagar per a poder viure a València, per exemple. Sí. Hi ha una diversitat de factors que poden estar incluïts i que caldria parar atenció i tindre-los en compte. A pesar d'això, tenim un volum molt important d'estudiants a la Universitat de València, com ben dit, dels diferents graus, i jo crec que, bueno, cal calar-li la seva atenció, però tampoc cal dramatitzar, sinó entendre molt bé en quin context estem, que precisament per això se fa aquest estudi, no? L'estudi està impulsat també per l'Ajuntament voler saber quins tipus d'estudis superiors deu d'impulsar a la seva territori i poder donar resposta a les necessitats, no? I per ahí també intentar conèixer quines són aquests graus, aquests màsters, aquests programes de doctorat que més se cursen i intentar a partir d'ahí definir polítiques que puguen fomentar que estiguen així a Gandia alguna oferta d'aquest tipus present i que siga referent, no?
4: Ara, a veure si podem pues parar un poc de a un cal parar més atenció, però, bueno, evidentment, acabes de comentar esos factors que han fet que les matriculacions universitàries estiguin de baixada des del 2024. El Rodalies és que cada vegada hi ha més gent que opta per anar a vindre, i abans tu agarraves el tren de Rodalies en la meva època d'estudiant i sabies que arribaves, però un dia, conforme està el servei de Rodalies de Renfe, no sabem si arribes a temps a classe. Sí. N'hi ha l'estudi, 400 estudiants de batxillerat i FP de la Safor, el seu entrevistat. Què busquen quan pensen en el futur, esos joves?
18: Molt bé, nosaltres el que hem fet és intentar agafar una bona mostra que fos representativa, ho hem aconseguit, amb 432 enquestes a estudiants de primer i segon de batxiller i també de cicles formatius superiors de tota la comarca de la Safor, i el que hem identificat són aquelles àrees de coneixement que resulten més atractives i també, per descomptat, els seus graus, etc., que ells veuen que són els més interessants. Ahir el que hem vist és un poc la tendència general és un poc el predomini de les ciències socials i jurídiques, però molt seguides de prou de les ciències de la salut i un poc més endarrerides el que són les ciències pures, etc. També s'identifica una gran atracció que també tenim molts alumnes cursant, i no ho hem dit, en els graus de magisteri, tant de mestre d'educació infantil com de primària, com també en un nivell diferencial molt important, el màster oficial de professorat. Estos, diguem, que són una demanda molt clara i que és una dels que més nombre d'estudiants tenim a la Universitat de València. I després hem fet una cosa molt curiosa, que és intentar comparar. Hem agafat les tres, diguem, principals ciutats, Gandia, Tavernes de Valldigna i Oliva, i hem comparat per veure si hi havia alguna diferència. I sí que hi ha algunes diferències. No són molt grans, però sí que hi ha una diferència. Per exemple, a Gandia, les àrees de coneixement més atractives són les ciències de la salut. Podria estar medicina, infermeria, farmàcia, etc.
4: Sí.
18: Després, a Oliva, per contra, també la salut és important, però predomina ciències socials i jurídiques. Dret, administració i direcció d'empreses i algunes altres, sociologia, i algunes altres variables. I, en canvi, a Tavernes de la Valldigna, la varietat que més, diguem, més percentatge de gent s'animaria a estudiar són més les ciències pures, que podrien ser les enginyeries, matemàtiques, sí, químiques, físiques, diguem, una enginyeria més pura. Llavors, les diferències no són molt grans, però t'identifica un poc també aquesta identitat diferencial territorial que puga estar vinculada a qüestions culturals i socials o també inclús d'estructura econòmica.
4: Ah, Ciències de la Salut en Gandia, això vol dir que la ciutat local té un alt potencial per a ser un referent en aquest àmbit?
18: Sí, jo crec que Gandia té potencial en l'àmbit de Ciències de la Salut, evidentment tens l'hospital, que és un referent, i a partir d'ahí la gent sap que és un tema molt de moda, és un tema molt atractiu, és un mercat laboral també atractiu, que té molta eixida laboral, i és una tendència que podria ser un pol interessant per a Gandia fomentar aquest tipus d'estudis així a la Safor.
4: Altra de les idees que analiseu en aquest estudi d'investigació és que cal ampliar l'oferta universitària cap a sectors emergents. Estudis dels quals parlem.
18: Sí, bueno, quan parlem d'aquests sectors emergents és quan ja estem mirant més cap al futur i parlant en sectors creatius, en sectors vinculats a temes més tecnològics, més d'elements, diguem, d'intel·ligència artificial, tots aquests, diguem, nous sectors econòmics que estan generant-se i que cada vegada estan agafant més força i que, sense dubte, van a condicionar la nostra estructura social i, per descomptat, educativa, i això fa que les demandes de cara al futur tinguin que anar un poc més cap ahí. Tendim sempre a la especialització, o inclús diria jo la microespecialització, no? Però això és perquè estem avançant i tenim unes demandes més concretes i la gent sempre vol tindre un nivell de, diguem, diversitat important per estar preparat, no?, de cara al mercat laboral i també per a donar resposta a les nostres empreses, no?
4: En l'informe comenteu també que Gandia pot consolidar-se com a un element universitari pues important al sud de la província de València. Què caldria fer per a que això fos una realitat?
18: Bé, tenim que tindre sempre en compte que Gandia està localitzada a nivell geogràfic en un punt estratègic. Està a una distància intermitja entre la ciutat de València, però també la ciutat d'Alacant. I, per tant, aquesta distància, que en principi podria ser un element, diguem, negatiu, és tot el contrari. És un pol d'oportunitat i n'hi ha que aprofitar-lo. Sí. Perquè aquesta distància fa que tu tinguis cautiu una sèrie d'estudiants, però també en tots els sectors, però en el que estem parlant, que pogueren preferir quedar-se així si hi haguera una oferta adequada a estudiar perquè estan més pròxims. I te fa poder crear aquest xicotet pol. Sempre estem parlant d'unes dimensions adaptades al nostre territori i hem de ser també realistes, no? Però sí que podríem complementar l'oferta que ja tenim, però complementar-la en alguns tipus de graus i especialment, segurament, la Universitat de València el que està apostant és per la part més d'especialització vinculada als màsters. Allò que vam parlar de Gandia, ciutat dels màsters, la Universitat de València ha apostat, no?, per augmentar la seva presència així a l'edifici Tossal, amb un acord amb l'Ajuntament de Gandia, i s'està apostant un port per eixa via, perquè diguem que els estudiants ja han cursat els seus graus, ja tenen aquest coneixement bàsic, i després necessiten una especialització que va vinculat a aquests màsters, i a lo millor no tenen tantes ganes de desplaçar-se, no?, a les ciutats, i ja volen estar més pròxim al que podria ser el seu entorn laboral i social, i aquesta especialització en màsters, que és molt demandada i molt necessària, poguera ser aquest punt també diferencial que podríem aprofitar.
4: Bueno, interessant. Convidem als oients, als que ens acompanyen també en Telesafor, que busquen la càtedra de pensament territorial Joan Oguera en les xarxes socials, en la pàgina web, en el centre de Gandia, Universitat de València, perquè hi ha molt més, per exemple, també ese paper que juguen, evidentment, universitats, però també ajuntaments, el teixit empresarial, social de la Safor, en tota esta qüestió. Moltíssimes gràcies per la visita una vegada més, Adrián Ferrandis, i com dic sempre als teus companys, no serà l'última perquè seguim parlant, perquè feu molta feina.
18: Molts agraïts a vosaltres perquè sempre es pareu atenció i continuarem treballant per el territori i, com tu bé dius, per tindre una funció que realment arribi a tots els col·lectius socials, no només de polítics, sinó també de tota la societat, empresaris i diferents col·lectius culturals, etc. Ah. Per això estem així i és la nostra finalitat.
4: Moltes gràcies. Fins la pròxima.
18: Adéu.
4: Bueno, i ara, ja directament a la 1:26, tornem en directe a Piles. És que no para. Bueno, en Piles estan tenint un matí carregat d'activitat festera i, si no, que li ho pregunten a Celia Xulia. Celia, hola de nou.
0: Hola de nou, Dani. Ara sí que sí. Que estic envoltada de joventut, a veure si se me pega algo.
4: Clar que sí.
0: En el parque, bueno, les castells inflables que estan així a Piles, en les festes, i tenim per ací a la gent que ja està, perquè també n'hi ha un trenet, que això és meravellós, està cridant-me tot el rato, puja, puja, veurem si puc pujar. Per ací, què tenim? Com es diuen a vosaltres?
3: Pues superbien.
0: ¿Cómo te llamas?
3: Juliana.
0: Juliana, ¿cómo lo estás pasando?
3: Superbien. Y los chicos ya son la, es la tercera vez que va con el tren y superbien, la verdad.
0: Escucha, ¿quién se lo pasa mejor, los nenes o los papis?
3: Pues los nenes y los papis.
0: Sí. Por aquí los nenes, ¿cómo te llamas tú?
5: Leslie.
0: Leslie, ¿tú cómo te lo estás pasando?
5: Superbien.
0: Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del parque?
5: Todo.
0: ¿Tú cuántos años tienes?
5: 8.
0: ¿Y a qué cole vas?
5: Al de Piles.
0: Muy bien, es de aquí vas al cole aquí y todo. ¿Y las fiestas qué te parecen?
5: Chulas.
0: ¿Te gustan? Y pero sí, ¿vos agraden a qué?
5: Sí, mucho.
0: ¿Y qué vos agraden más? ¿Es castells inflables o el trenet?
5: El trenet, el trenet.
0: Lo mejor, ¿eh? Moltes gràcies. Molte gràcies. Anem a preguntar per ací a més gent, perquè este trenet està a tope. Per ací, a què tenim? Com us diuen a vosaltres?
6: A ella li diuen Mara.
0: Mara, tu com ho estàs passant?
5: Superbé.
0: Què t'agrada més, els castells inflables o el trenet? Se ho pensa. És difícil, eh? És difícil. T'agrada tot?
5: Sí.
0: I els papis, què? Què se ho passen millor, ells o vosaltres?
6: Ells.
0: Vosaltres esteu així per recolzar-los.
6: Sí, eh?
0: Per acompanyar-los.
6: Sí, per acompanyar-los.
0: Pues moltíssimes gràcies. Para. Que vaig a ver el viatge. Adeu, adeu. Per ací. ¿Cómo os llamáis vosotros? ¿Cómo te llamas?
7: Me llamo Inna.
0: Inna, ¿cómo lo estás pasando?
7: Nosotros tenemos muchísimo buen tiempo. Nosotros...
0: lo estás pasando genial, vaya. Y por aquí, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas?
8: Ingrid.
0: ¿Cómo lo estás pasando?
8: Bien.
0: Y por aquí las nenas, ¿cómo os llamáis vosotros? ¿Cómo te llamas?
19: Victoria.
0: ¿Cómo lo estás pasando?
19: Muy bien.
0: Escuchad, ¿qué es lo que más os gusta de las fiestas de Piles?
7: Sí, muy buena fiesta en Piles. Muchas gracias por organización.
0: Dices, así le doy las gracias, muchas gracias a la organización, porque pero así se pasan, pasan genial. Uy, este vagó van todos chiquets. ¿Cómo os diuen a vosotros?
20: Hola, buenas.
0: ¿Cómo el diuen?
20: Yasser.
0: Yasser, ¿cómo estás pasando?
20: Bien.
0: ¿Qué tal la mesa? ¿Asá, el trenet o els castells inflables?
20: El tren, porque igualmente yo ya he disfrutado mucho, porque como él es mi padre, puedo ir a cualquier cosa y me lo paso muy bien cada día.
0: Tenemos un enchufat. ¿Y tú cómo el diuen?
21: A mí.
0: Es tu hermano y tu papi es el que lleva. ¿Y cómo lo estás pasando?
21: Bien.
0: Hombre, eso es un enchufe, ¿eh? Tener al papi el conductor. Muchísimas gracias, muchas gracias. Pero así diga el conductor. Oye, ¿el conductor cómo lo pasa? ¿Cómo lo pasa el conductor?
22: Todo está bien. No pasa por medio eso.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Escolta, Dani.
4: Dime, yo? Dime.
0: Me'n vaig en el trenet.
4: Pero no esperava menys.
0: Ale, i tal. Bon anem. Ale.
4: Bueno.
0: Adéu.
4: Toca el pito.
0: Es que el trenet estava ja cridant el meu nom. Ja volia que pujara, però així estic. Vinga, després tornem a parlar, Dani. Adéu, adéu.
4: Perfecte. Adéu, Celia. Tornarem a parlar perquè a veure si podem arribar a la mascletà, que a les dues acaba el programa, però està prevista això ara, però a veure, si no, pues la, tornarem a veure l'ambient als carrers amb Celia. En dos minuts, què dic? Sí, en dos minuts. Un tema que ens arriba del món de les falles, en concret des de la comissió de Sant Josep Raval, en Gandia.
23: Llega Baratillo Top a Gandía con todo lo que estabas esperando. Electrodomésticos, herramientas, muebles auxiliares, sillones, artículos de gimnasio y nuestra increíble caja sorpresa. Calidad, variedad y precios que no podrás creer. Ven a descubrir Baratillo Top en Gandía y llévate más por menos. Avenida de Valencia 74, Gandía.
24: Crear es mirar más allá y convertir cada límite en una oportunidad.
25: Descubre la nueva colección de gafas Munich en los más de 110 centros de Universitaria.
24: Gafas con cristales graduados, antirreflejantes o solares por 75 euros y progresivos por 125 euros.
25: Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria.
1: Agricultor, en Agrosafor te ofrecemos tratamientos para plagas, abonos ecológicos, sustratos, pastillas enraizantes y todo tipo de herramientas para el campo. Plantones de naranjo, frutales y si te decides a sustituir tu cultivo, te asesoramos técnicamente para que los aguacates o plantas tropicales crezcan de forma óptima. Misma agua, mayor rentabilidad. Agrosafor, en Polígono Industrial de Miramar. Contacta en el 962 80 20 87 o en agrosafor.com.
2: Hay cosas a las que uno nunca se acostumbra. Una buena noticia, una sorpresa o los nuevos precios de Quevedos Ópticas. Ven y míralos, porque cuando algo se ve así, lo normal es no creérselo. Ven y mira los nuevos precios. Así de claro, así de Quevedos. Quevedos Ópticas, Avenida Marqués de Campo 8, junto Renfe, Gandía.
8: Escola de Música del Grau. Vols aprendre música? Vine a estudiar amb nosaltres. Fassolet, Suzuki, estudis elementals, professionals, escola d'adults i molt més. Escola de Música del Grau. Obrim termini d'inscripció per a les proves d'accés i matrícules. Informació a escolamusicagrau.com.
4: I ja abordem aquesta qüestió. Es comentava fa no res. La Comissió de la Falla Sant Josep Raval de Gandia és anfitriona en una trobada molt especial que inclou altres falles visitants. Hi ha un nexe en comú. Millor que ens ho conte en representació de l'executiva de la Falla Sant Josep Raval de Gandia, Bruno Serralta. Molt bona vesprada.
9: Hola, molt bona vesprada.
4: A veure, el dia 30 rebeu altres comissions falleres. Què vos unix? I quin és l'objectiu?
9: Bueno, en concret, això va passar en la falla de Catarroja. Un faller es va pensar en aglutinar a totes les falles de la Comunitat Valenciana, que es digueren Raval, ah, i va començar a manejar-ho. I és la quinta trobada que es fa. Nosaltres vam estar l'any passat en la falla Raval de Borriana, convidats igual, i vam veure l'acte, que era un acte molt... molt xulo i molt guapet, i a més la gent ho va passar superdivertit, i entonces vam proposar el poder nosaltres enguany fer aquest encontre així en Gandia, en les falles implicades que es diguen Raval al llarg de la Comunitat Valenciana.
4: Fantàstic. El pròxim dia 30, ara farem referència perquè heu preparat una jornada prou completa i variada, però sou 8 en total?
9: 7 falles convidades i nosaltres, que som la falla anfitriona, som 8 en total.
4: I podem dir on es troben aquestes altres 7 comissions? Perquè la vostra ja sabem, Sant Josep Raval de Gandia.
9: Correcte.
4: I les altres, pues que mira, tenen el nom de Raval?
9: Està la falla Sant Agustí Raval de Cullera, està la falla la Raval de Sollana, està la falla Ravalera de Borriana, està la falla del Raval de Xàtiva, la falla del Raval d'Alcàsser, la falla del Raval de Massamagrell i la falla del Raval de Catarroja. I nosaltres, clar, de Gandia.
4: Sí. Bueno, i ara, què heu preparat? Perquè arranca tot a les 11 del matí del dia 30, recordem, que cau el dia 30?
9: És dissabte.
4: Dissabte. Bon dia, per a fer festa.
9: Correcte.
4: A les 11 està previst que arriben?
9: Exacte, a les 11 del matí està previst que arriben els autobusos i la gent que vinga en cotxe particular al Museu Faller de Gandia. Allí recibirem l'equip directiu i a partir d'ahí pues ja tenim una xaranga que ambientarà tot el que és l'arribada.
4: Sí.
9: I mentre estan allí, pues igual...
4: Fil musical en directe. Exacte, amb la xaranga.
9: Una xaranga. Després els presidents i reines de cada falla passaran a veure el Museu Faller, que és un dels més bonics que de tota la Comunitat Valenciana.
4: Hi ha que presumir.
9: Exacte, hi ha que presumir perquè el tenim ahir. I s'ha embolcat molt també la Junta en què puga fer i que puguin ensenyar-lo. I una vegada es passa ixe rato, ixa hora, mitja hora, el que dure, pues entonces anirem en desfile, en passacarrer, acompanyats, per supost, per la policia i per el Centre Històric de Gandia, el que és el carrer El Prado, el que és el Passeig, el carrer Major, per a que coneguin un poc el que és el centre de la ciutat.
4: Clar.
9: I es rebran l'alcalde i la corporació municipal en l'Ajuntament de Gandia.
4: La recepció haurà... oficial. És a dir, que si algú veu a partir de migdia, ese dissabte dia 30, soroll, fallers, que no diguin, ja estem en març, no, tranquils. Que són els... Som Ravals, però sobretot som germans, és el que diu, no? Bueno, recepció a l'Ajuntament i sí. Després continueu.
9: Sí, clar, l'Ajuntament allí es farà un intercanvi de detalls, es farà la foto familiar de tot el grup, sí. Esperem que siguin sobre entre 600 persones, que són molts fallers.
4: Entre les 7 comissions que venen, 600.
9: 600
4: comptamos a vosaltres.
9: Comptamos a altres, comptem 600.
4: Ja és una bona família.
9: Entonces, una vegada s'acabe la recepció en l'Ajuntament i la foto de rigor, pues continuarem desfilant pel carrer Duque de Sant Duc, arribarà a lo que és la plaça del Tirant. Uh-huh. Allí hem preparat l'evento, una paella xagant per a totes les persones, i després, una vegada s'acabe el dinar, farem un acte protocolari també en el qual entregarem a cada comissió que ha vingut a visitar-nos pues un detall, un present per a que sí. Tinguin un record d'aquest any.
4: Escolta, i que esteu a la moda, sí. Pel tardeo.
9: És veritat.
4: Que també feu tardeo.
9: Claro, i després de dinar, a partir de les 4, suposa que quan s'acabi aquest acte, farem tardeo hasta la nit.
4: Hasta que el cos aguanti.
9: Bueno, també tenim una limitació de horari, sí. però que està és sí. Molt prou.
4: Està bé, perquè dieu sí, som rabals, però sobretot germans. Tornem a parlar en el context del món de les falles de germanor, i així tenim un bon exemple, Bruno.
9: Pues sí, perquè realment és una cosa que no havia passat mai. En Gandia és un acte molt, molt diferent a tots els que han fet fins ara, que sí. Sempre són dos, tres falles les que fan alguna en conjunt, alguna cosa, sí. Però nosaltres hem tingut la sort de poder aglutinar aquestes falles de fora de la ciutat, que és un èxit, no? L'Ajuntament també no sé, s'ha ajudat a lo que és en si donar-nos els permisos per a poder passejar pel centre de la ciutat.
4: Per ocupar la via pública,
9: exactament.
4: Evidentment.
9: I després pues, també tenim la gent col·laboradora, per exemple, pues, la Barraca Fallera s'ha volcat també en nosaltres, Moll Motors també, i entonces són dos patrocinadors que tenim ahí que també ens ajuden a que el que vinga a rebre algun detallet per part de la falla i per part de les empreses que són els patrocinadores, sí. I bueno, i esperem fer un acte pues, que siga
4: digne,
9: sobretot perquè és una és molt complicat el poder, anem a dir, portar endavant això en que estigui tot molta tranquil·litat i que estigui tot al
4: puesto. I que la gent disfrute.
9: I que no...
4: A més, segur que és tot un èxit i que tots disfruten. Pues moltíssimes gràcies, Bruno. Enhorabona a tota la família de la Falla Sant Josep Raval i, bueno, a disfrutar-ho. Perquè sou rabals, però sobretot sou germans. Bruno, una abraçada.
9: Pues, sí, perquè nosaltres el que volem és també convidar la gent de la Safor i de la ciutat per a que, si volen, després de per la vesprada,

0: vedar la gent de les afores de la ciutat, per a que si volen després de per la vesprada que puguen vindre a passar un rato bé en tots nosaltres.
1: Perfecte.
0: I moltes gràcies a vosaltres per la invitació.
1: Un plaer. Gràcies, Bruno. Adeu.

0: Les 13 hores i 40 minuts.
1: Este brocatel tejido en telar valenciano y que nosotros utilizamos para crear algunas piezas únicas para el día a día, anoche estuvo presente en el concierto de Laura Pausini en el Rocha Arena de València.
0: Ahí estava. És una de les veus dels dos dissenyadors que han creat i continuen treballant en la marca Falla. Ara veurem el joc de la paraula perquè és F-A-A i llatina A, Falla. Sí, el sona al Monument Faller i a foc en anglès. La veu era d'Àngel Castellanos, que junt a Jordi de la Penya conformen esta marca de dissenys. I estan amb nosaltres. Àngel, Jordi, molt bona vesprada.
2: Molt bona vesprada. Bona vesprada.
0: Bueno, dissenys vostres en l'escenari del concert de Laura Pausini. Comenteu-nos exactament en què va consistir la vostra aportació com a dissenyadors en aquest concert del Rocha Arena de Laura Pausini.
2: Molt bé, pues en primer lloc, moltíssimes gràcies per donar-nos la possibilitat de poder estar així en la ràdio, que personalment considero...
0: Escolta, que us veuen en la tele també, i en Facebook, 3x1.
2: Bueno, però sí, però saps què passa? Que a dia d'avui que la massificació de xarxes socials dona la sensació de que els mitjans tradicionals, com pugui ser ràdio i televisió, no tenen força, sí. però jo personalment penso que és molt necessari encara la vostra llavor, tant a efectes d'informació com a efectes de continuar, no? en un mitjà amb tanta història. Respecte al tema de Laura Pausini, pues, va ser tot una sorpresa. Va ser tot una sorpresa perquè, de fet, va ser la estilista de Laura Pausini, Mònica Seriani, que es va posar en contacte amb nosaltres precisament perquè a través d'Instagram vam veure un reel on ensenyàvem una dessuadora feta amb brocatell, amb un brocatell confeccionat a València, a Companyia Valenciana de la Seda, que és un telar d'ací de la zona. I clar, ens va sorprendre perquè normalment... eres tu, no?, el que busca aquestes col·laboracions, i a nosaltres es van vindre, no? I ens van vindre fruit ja no de la pròpia marca, sinó dels teixits, d'aquesta herència que tenim aquí a València, que és el que nosaltres intentem sempre promoure, no? Sí. Més que la pròpia marca en si, més que la nostra marca, el logotipo, el branding, és tota l'herència i tota la cultura, tot aquest llegat cultural textil que tenim aquí a València, que pensem que és fonamental el fet de donar-li visibilitat, no només així, perquè així es coneix, però més a efectes folclòrics, sinó a efectes internacionals en moda, en roba per al dia a dia.
0: Així és.
2: D'aquesta manera es van posar en marxa i això va ser un dimecres, no? Va ser un dimecres que ens van contactar i, com diríem així, a pell de conill, mirant a veure com podíem fer la peça, perquè ens van demanar peces per als coristes.
0: Sí.
2: És a dir, Laura el que volia és que els seus coristes, com la gira que tenen aquest any va de temes medievals i de temes molt... on encaixen perfectament aquest tipus de teles, li va cridar molt l'atenció i va dir, ostres, pues mira, per als nostres coristes, a veure si podem fer una peça, i ja el dic, vam tindre que parlar en el nostre personal, que nosaltres ara mateix estem intentant fer que la part de modistes, igual com gent de confecció d'ací de la zona, perquè tot ho fem així a València. O sigui, una de les... de les nostres línies roges és que tot lo que anem a fer s'intentarà, a lo millor el 100% no es pot perquè així no tenim certs teixits, però sí que la majoria de les coses que anem a fer s'han de fer sempre així a València.
0: És producte de quilòmetre zero, com diem en general.
2: Correcte.
0: Jordi, ese patrimoni

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: Cumple el sueño de tu vida invirtiendo lo que cuesta un café en Bonoloto, Primitiva o Lotería Nacional. Ven a la Barreta d'Or, Carrer La Verge 3. Abrimos 12 horas, desde las 8 y media de lunes a sábado. También online, en labarretador.com podrás comprar la suerte sin moverte de casa. La Barreta d'Or, tu administración de lotería en el Grao de Gandía, donde siempre toca. La Barreta d'Or patrocina La Ventana Gandía.
2: La Ventana Gandía. Enrique Bodí.
3: ¿Qué tal? Turisme i reivindicacions es donen la mà, però per desgràcia també accions delictives. Anem per parts. Gandia ultima els preparatius per acollir el Gandia Pride 2026, que tindrà lloc des de demà, 24 de maig, a l'entorn del Moll d'Esborxa. Este esdeveniment, impulsat per diverses entitats i organitzacions i l'Ajuntament de Gandia, oferirà 4 dies de reivindicacions, cultura i celebració. L'inici dels actes institucionals marcarà l'obertura oficial del festival demà dijous a les 11 hores amb l'aixada de la bandera LGTBI al Passeig Marítim Neptú. El divendres 22 de març, l'escenari principal obrirà les seues portes a les 20 hores per donar pas a la lectura del manifest Gandia Pride 2026 a càrrec de CLGS Independence Gay. A continuació, a les 21:15 hores, Amor Romeira serà l'encarregada de pronunciar el pregó. La jornada continuarà amb una gala presentada per Libertat Montero, que comptarà amb múltiples actuacions artístiques, incloent Sergi Cabri, la Sanguinelli i DJ Mia Wallace, entre altres. Però el dia central del festival serà el dissabte 23 de maig, començant a les 18 hores amb la Marxa de l'Orgull Gandia Pride 2026, organitzada per l'Ajuntament de Gandia, que recorrerà el Passeig Marítim Neptú i el carrer Armada Espanyola. La nit del dissabte culminarà amb un dels plats forts de l'esdeveniment, la gala Mr. Gay Comunitat Valenciana 2026, que començarà a les 22 hores baix la conducció de reconeguts presentadors Carmen Alcaide i Omar Suárez. I com deien, accions presumptament delictives pel que sembla. Un home ha sigut gravat esta mateixa vesprada per uns joves que l'han vist quan arrencaven banderes del Pride a la platja de Gandia. Ha sigut el col·lectiu CLGS el que finalment ha denunciat els fets davant la Policia Nacional. De turisme i activitats també es parlem des d'Oliva. En este cas, el Festival d'Una Dorada arriba a Oliva des del divendres 22 i 23 de maig amb una proposta musical carregada de nostàlgia i ritmes actuals davant del mar. L'esdeveniment obrirà les portes a les 18 hores i comptarà amb un cartell de luxe dividit en dues jornades inoblidables. Divendres 22 actuaran Cali i el Dandy, David de Maria, Cepeda, Yabai la Sola i l'Sketchup. El dissabte 23 serà el torn de l'Arrebato, David Cibera, Efecto Mariposa, Chimo Bayo i Quina Àfrica. Salvador Llopis és el regidor de Turisme d'Oliva.
4: Comença ja el Festival d'Una Dorada en Oliva. Com a regidor de Turisme estic molt content per aquest esdeveniment que per primera vegada es fa així en la nostra població. Ha sigut setmanes i mesos de molt d'esforç, on molts departaments de l'Ajuntament han estat involucrats i tinc que donar les gràcies. Comencem amb el grup de Ya Baila Sola, continuarà l'artista Cepeda, l'Sketchup, David de Maria i acabem amb la gran actuació de Cali i el Dandy. Passem al dissabte 23.
3: Més coses, l'única porta que es conserva a Gandia, que travessa l'antiga muralla, s'obrirà diumenge, de forma excepcional, coincidint en les celebracions del MAGA del Dia Internacional dels Museus. Una jornada d'activitats que començaran a les 10 hores amb la visita guiada des del Mirador del Serpis, amb accés exclusiu al Museu Arqueològic de Gandia. A les 11 hores, tallers i activitats per a tots els públics i ja a les 12, recorregut pel MAGA, gratuïtes i sense inscripció prèvia. Com dèiem, una de les principals novetats serà aquesta obertura excepcional de la porta posterior del MAGA, l'única porta, com dèiem, conservada de les antigues muralles de Gandia que donaven accés a la ciutat. Aquesta entrada actualment no és transitable perquè es troba en un carrer sense eixida, però antigament constituïa un accés funcional a la ciutat. Per això s'obrirà de manera exclusiva durant aquesta activitat perquè les persones participants puguen accedir al museu a través d'aquest element patrimonial singular. Canviem d'assumpte. Safor Connecta, la comunitat empresarial de Gandia i Comarca, celebrarà el proper dijous 28 de maig la cinquena edició del seu consolidat Fòrum Empresarial Safor Connecta, una cita clau per a empresaris, emprenedors, autònoms i professionals de Gandia i tota la Safor. El 2026, el cinquè Fòrum Empresarial Safor Connecta incorpora novament un fort component social gràcies a la seva col·laboració amb Càritas Interparroquial de Gandia, destinant part de la recaptació a l'adquisició de material escolar per a xiquets i famílies amb menys recursos. Esta iniciativa cerca contribuir directament a la igualtat d'oportunitats en l'àmbit educatiu, demostrant així que el compromís empresarial també es pot produir en suport real a les necessitats més properes de la comunitat. I anem ara amb informació municipal. L'Ajuntament de Gandia traurà una concessió per privatitzar els tres aparcaments municipals, el del Serpis, el del Prado, a més del de la República Argentina, la propietat dels quals recuperarà en la mateixa operació gràcies als 10 milions d'euros que demanarà l'empresa en concepte de cànon anticipat. Amb això, el consistori posa punt i final a una situació anòmala de ser el gestor directe de dos pàrquings, a més d'acabar amb un forat econòmic de gairebé un milió d'euros a què obliguen els reequilibris financers per la gestió deficitària de la República Argentina. Però quines són les xifres? Rescatar l'aparcament de la República Argentina costarà 11,2 milions d'euros i com que acabar de pagar les obres d'aquesta infraestructura fins al 2050 costaria a l'Ajuntament gairebé 28 milions d'euros, es produeix un estalvi a llarg termini d'uns 15 milions d'euros. Ho deia el regidor d'Hisenda de Gandia, Salvador Gregori.
5: Sabeu el total de reequilibris fins a 2050 en valor nominal? Valor nominal vol dir sense, o sigui, tenint en compte la inflació. Tindríem que pagar d'ací fins a 2050 quasi 40 milions d'euros. Tindria que desembolsar l'Ajuntament de Gandia fins al 2050 en els reequilibris del pàrquing de la República Argentina. Eixos quasi 40 milions d'euros a valor d'avui en un IPC de 2,5% serien 27,7 milions d'euros.
3: Doncs sobre aquest assumpte s'ha pronunciat ja el Partit Popular, que denuncia la manca de transparència, diu, de tot el procés per part del govern local. Alhora, insisteix en que s'està recuperant un model que va arruïnar a Gandia, diuen, en referència al sistema de cànons anticipats. El portaveu del PP de Gandia, Víctor Soler, adverteix que estos cànons es cobren en període preelectoral, uns diners, diuen, que facilitarà l'empresa amiga que es quede en la gestió dels pàrquings.
6: Perquè són adictos a los cánones anticipados? Pues yo creo que este es el motivo. El canon anticipado, además, por mucho que les hayan contado, no está afectado. Es decir, no es finalista. Es dinero que va a entrar a la caja única y que el gobierno municipal va a poder gastar en lo que quiera, en lo que considere. No tiene una obligación legal, como así ha quedado constatado en la comisión a preguntas de mi grupo municipal, para que vaya afectado ni a la recuperación de un aparcamiento como la República, ni para acabar, en este caso, la urbanización Sancho Llop. Es dinero que entra en caja única y que el gobierno municipal va a poder gastarse en lo que quiera.
3: I vuitè dia de vaga del professorat públic d'infantil i primària. L'última novetat d'aquest assumpte en l'àmbit local ha sigut la donació de 500 euros a la Caixa de Solidaritat dels Professors per part d'una altra entitat, l'Associació de Jubilats i Pensionistes de la SAFOR, conscients del moment crucial que està atravessant-se en les negociacions davant de la Conselleria.
2: Ràdio Gandia. Cadena Ser.
7: ¿Quién dijo que no puedes tenerlo todo? El nuevo Hyundai Bayon llega para revolucionar la ciudad. Porque cuando lo práctico se convierte en algo único, tiene estilo. Es momento de dar el salto que estabas esperando. Ven a Hyundai Auto Almenar en Gandía y Denia, conócelo de cerca y llévate tu nuevo Bayon por tan solo 18.990 euros.
8: Hay veranos y veranos. Porque el verano con B es el upgrade del verano. Con Balearia eliges viajar a tus anchas con tu coche y sin renunciar a nada, disfrutando del sol, el mar y la brisa. Por eso, cuando estás en modo Balearia, empieza lo bueno. Reserva ya tu viaje a Ibiza desde 70 euros. Balearia.
9: En la planta 6 del hotel RH Bahrein & Spa ya puedes disfrutar de un aperitivo todo el año en el rooftop de nuestro espacio único con las mejores vistas al mar Mediterráneo. Ven en pareja o con amigos, abierto al público de 10 a 18 horas todos los días. Otra experiencia inolvidable en RH Bahrein & Spa. Consulta también para tu próxima celebración. Un toque de elegancia en los mediodías de la playa de Gandía.
10: Vuitena edició de Safor de Lletres dedicada a la memòria històrica. Taules redones amb els autors i les autores que tractaran els temes de la guerra civil i la postguerra en la narrativa, la literatura juvenil i el còmic. Dies 14, 20 i 28 de maig a partir de les 17 hores a la Biblioteca Central. Entrada lliure. Més informació, www.alfonselvell.com.
11: En Nissan Almenar, tu Nissan, desde 21.700 euros, con hasta 10 años de garantía.
7: Sin dudar, Nissan Almenar.
2: Cadena Ser. El poder de la conversación.
0: En la Ventana Gandía, la entrevista.
3: La Comissió de Govern Interior, Seguretat i Proximitat ha aprovat precisament este matí el projecte d'ordenança reguladora del padró municipal. I contem amb el regidor de Presidència i Administració, Adrià Vilà. Adrià, bona esperada.
12: Hola, molt bona esperada.
3: Adrià, què suposa aprovar un document com aquest, de la importància com aquest?
12: La veritat, Enric, és que jo estic àmpliament satisfet perquè, bueno, com bé has dit, i com bueno, he d'anunciar, avui mateix en la Comissió del Ple de Govern Interior s'ha aprovat la primera ordenança del padró municipal de la ciutat de Gandia. El que vol dir, quan parles de primer, és que...
3: És històric.
12: És una que és històric i que, evidentment, anteriorment no existia, no? El que s'ha fet és, mitjançant una ordenança, que és, bueno, és un document bueno, que va a regular a partir d'ara i que, bueno, i que venia fent-se ja el padró municipal, bueno, va ficar-se negre sobre el banc com se regula i quin és el procediment a l'hora d'empadronar-se en la ciutat. Jo vull dir que, a banda d'això, que és un treball que ve elaborant-se des de fa més d'un any, on han participat els grups municipals. Primer se va fer una instrucció reguladora arran d'aquell moment quan se va escoltar, no? O quan van tenir coneixement de que s'havia detectat que podíem tindre algun indici d'alguna actuació fraudulenta d'alguns...
3: Finalment va ser així, no, Adrià?
12: Ciutadans de Gandia, sí, va afectar a 144 inscripcions en el padró municipal perquè falsificaven falsificaven els documents d'arrendament d'aquestes vivendes. Vam actuar i vam reforçar aquesta documentació a portar a l'hora d'empadronar-se aquells ciutadans que volien empadronar-se en vivendes llogades o alquilades, no? I a partir d'ahir, a més, vam reforçar i vam tenir la capacitat també d'escriure negre sobre el banc la capacitat de que l'Ajuntament continua revisant i continuarà treballant en estar damunt d'aquells habitatges que superaren els més de 8 habitants o més de 8 ciutadans de diferent nucli familiar.
3: Suposa esta aprovació el punt final a tots els problemes que han tingut en el padró municipal en els darrers mesos?
12: Segur que no, Enrique, perquè, segur que no, perquè mai se té la capacitat de filar tan prim com per encertar en tot, no? Jo el que sí que crec és que va donar, tenim un document marc ja que instruís esta regulació del padró. Evidentment, el padró està molt marcat per una llei que no és, i que no té que aplicar el municipi, que és una llei estatal, que deixa molt poquet de marge per a situar i per a aprovar aquesta ordenança. El que jo sí que t'he de dir és que fortaleix les coses que vam evidenciar fa un any. De fet, hem tingut el temps per a adonar-nos que la instrucció que vam aprovar ha funcionat de forma correctament i gratament i que, per tant, ha tingut aquest trasllat a l'ordenança. Ara el que pertoca és el tràmit d'exposició pública, on els ciutadans de Gandia, els grups polítics o qualsevol entitat podrà fer aportacions i al·legacions a aquesta ordenança, i el que acabarà passant és que en una posterior Comissió de Govern Interior, doncs se resoldran aquestes al·legacions i s'aprovarà de forma definitiva.
3: Adrià, ja ha comentat precisament un de aquests punts de la nova ordenança, 8 persones com a màxim. Parlem d'altres qüestions relacionades en aquest tema. Per exemple, quan sigui qüestió d'un lloguer, va recabar-se informació, més informació, no? Parlem del document nacional d'identitat de la persona arrendadora. Què va a demanar-se exactament?
12: Sí, el que se va reforçar en aquell moment, quan ens vam adonar de la situació, és això mateix que tu dius, no? Fins a aquest moment, el ciutadà entregant el contracte de lloguer i l'autorització expressa del propietari, evidentment, bueno, els funcionaris de la casa s'entén que qualsevol ciutadà actua de bona fe, no? I per tant, tramitaven aquest empadronament. des d'eixe moment, des d'eixa instrucció que ens vam adonar de la situació que teníem damunt de la taula i per tal de frenar-la, tot i que després hem conegut que ha sigut arran en altres administracions com l'Ajuntament de València o altres d'altres comunitats autònomes o altres municipis que també han patit situacions semblants, el que vam fer és, a partir d'eixe moment, demanar, a banda del contracte de lloguer i l'autorització expressa del propietari, la fotocòpia del seu DNI. Aleshores, el que aturàvem amb aquest fet és aquest desconeixement en el propietari que havia llogat aquesta vivenda, en el fet de que allí s'estigués empadonant alguna persona que ell desconeixia.
3: Falta d'un any d'eleccions, convindrà amb mi que són algunes formacions polítiques les que estan traguent ara la bandereta de la seguretat i relacionant, per un costat, la immigració i també la falta de seguretat. Gandia és una ciutat més insegura als últims mesos? N'hi ha hagut un augment de delictes, Adrià?
12: Jo no penso així, però també t'he de dir que hem de continuar treballant i incidint en que hem de ser una ciutat d'ordre, no? Per a la gent de Gandia i per a la gent que ve i que vol viure a Gandia, no? I en aquesta línia, bueno, se treballa, de fet, durant aquesta legislatura s'ha modificat en algunes qüestions les ordenances de convivència, s'ha perseguit a la gent incívica, s'ha perseguit sent diferents fets, i a banda també, com t'he dit, són pioners aprovant aquesta ordenança del padró municipal, no? Jo és cert que he sentit, bueno, algun comentari d'algun partit de l'oposició, però el que és evident és que és la primera, no? No n'hi havia un anteriorment. I en la història de la democràcia de la ciutat de Gandia ha governat el Partit Socialista i el PP, no? A mi m'agradaria entendre al senyor Víctor Soler o a l'oposició quan parla de filtres o de padró municipal tenint un document marc com aquesta ordenança per a poder-la haver-la modificat jo, no? O haver-la millorat, però és que no la teníem. Per això t'he dit que és un fet històric. A partir d'ahir, és evident que, bueno, que segurament no arregla totes les coses, perquè també hem de ser humils, però almenys les que hem tingut la capacitat de detectar i adonar-nos, jo crec que sí que les reforço i jo estic àmpliament satisfet. Jo li he de dir, a banda de tot això, que i perquè no m'agrada que se'l senyale, l'equip i els companys funcionaris de les oficines d'informació, tant de Gandia com del Grau, com la de Vinipescar, que vam obrir recentment, i les seves ampliacions horàries, fan una tasca que és meravellosa, atenen a milers de ciutadans, a més de 70 i pico mil cites a l'any, no? Això vol dir que quasi tots els ciutadans venim almenys una vegada per l'Ajuntament de Gandia i per l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, i en algun cas algun ciutadà més d'una vegada a l'any, i jo estic àmpliament satisfet. Crec que han fet un treball meravellós i que és un punt de partida que, bueno, probablement en el pas del temps i en els anys segur que tenim la capacitat de millorar entre tots, però és un punt de partida que fins ara no existia.
3: Parlant de seguretat, Adrià, i evidentment no és un tema relacionat en el padró ni moltíssim més, però sí que voldríem aprofitar la seva visita així a Radio Gandia, als nostres estudis, per recabar les primeres valoracions al respecte del govern local d'ixe atac. Sap que n'hi ha este cap de setmana aixòs actes del Pride a la platja de Gandia, i ja tenim una primera acció, no sé com qualificar-la, d'una persona poc cívica que ha arrencat algunes banderes, i és un fet que no pot ser de manera el col·lectiu LGTBI ho ha denunciat davant la policia local. Què és el que t'ha de dir, Adrià?
12: En aquest cas, i com a portaveu del Partit Socialista, no puc fer altra cosa que denunciar, no? Al mateix temps que t'he dit que considerem i treballem per a que Gandia continua siguent una ciutat d'ordre, també és una ciutat moderna que obri les seues portes, en aquest cas per a Gandia Pride, i estem àmpliament satisfets també per l'aportació turística que fa i el retorn turístic que fa, que fan accions de dinamització com aquestes, i per tant, i no pot ser d'altra manera ficar-nos del costat i denunciant estos fets que jo crec que en esta etapa de la vida sobren totalment.
3: Adrià Vila, regidor de Presidència i Administració, moltíssimes gràcies, i doblement també per el fet d'aportar aquesta última hora, perquè és un document que s'ha aprovat precisament fa escassament unes hores. Adrià, gràcies per tot.
12: Moltes gràcies.
3: I acabem amb la previsió de l'horatge per a demà. Segons EMET, la jornada del dijous serà molt similar a la d'avui. Tindrem cel sense núvols i temperatures que situaran a màximes de 25 graus i mínimes de 15. Ho deixem així. Ja sabem que tornem demà a partir de les 7:20 amb el matinal a càrrec d'Anna Llopis i sempre actualitzats en la nostra web radiogandia.net. Gràcies per estar ahí. Continua la ventana. A la SER. Adeu.
13: La Barreta d'Or ha patrocinado la Ventana Gandia.

0: El Larguero, Manu Carreño, Cadena Ser.
1: Radio Gandía, Cadena Ser.
2: Tú, Pete, comprueba el resto de la casa.
3: Una de las escenas más polémicas de La Naranja Mecánica es aquella en la que Alex y su banda asaltan una casa y agreden a sus propietarios mientras cantan Singing in the Rain. Que una canción que todos asociamos con la alegría de vivir acompañe una escena tan salvaje la hace aún más perturbadora. Kubrick no las tenía todas consigo y pidió permiso a Stanley Donen, el director de Cantando bajo la lluvia, que le dio su beneplácito. En cambio, parece ser que Gene Kelly no se lo tomó tan bien. Lo contaba Malcolm McDowell, el protagonista de La Naranja Mecánica.
4: Fui a una fiesta en casa de alguien y un amigo me dijo: mira quién ha venido, es Gene Kelly, ¿te gustaría conocerlo? Pues claro, contesté. Entonces me presentó: señor Kelly, quiero que conozca a Malcolm McDowell. Entonces él me miró de arriba a abajo muy serio, se dio la vuelta y se fue.
1: Sucedió una noche. El cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
5: Naixa Radio Gandía, Cadena SER, vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Ràdio Gandia, Cadena SER. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Ràdio Gandia, Cadena SER.
6: Sigue a Vivir que son dos días en las redes sociales. En Twitter e Instagram, arroba a vivir. Y en Facebook, a vivir Cadena SER.
7: En Nissan Almenar, tu Nissan, desde 21.700 euros, con hasta 10 años de garantía.
8: Sin dudar, Nissan Almenar.
9: El 51 concurs internacional Fideuà de Gandia, el 10 de juny per la vesprada, i la quarta fira gastronòmica d'Hasta Gandia, en un mateix espai del 10 al 13 de juny. Tota la info a l'Instagram de Tasta Gandia i web fideuadegandia.org. Col·laboren Ajuntament de Gandia i València Turisme. Plenem el moll dels Borja. Del 10 al 13 de juny a la platja de Gandia.
1: Cadena SER. El poder de la conversación.